passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Què podeu fer un diumenge a mitja tarda?
1: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar, música en viu.
0: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 7:15.
1: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
0: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.
2: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu, perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: El mar i la tradició es troben a taula. Tornen les jornades gastronòmiques del calamar a Arenys de Mar. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, vine a la vila i deixa't sorprendre pels millors plats amb calamar. A més, gaudeix d'activitats, descobreix els secrets del patrimoni marítim i participa de les propostes per la mainada que completen unes jornades per gaudir en família. Consulta el programa a arenysdemar.cat. T'hi esperem.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: Com la pizza del pomodoro.
5: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
3: i Pomodoro.
6: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.

0: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Al Parc Comercial Espais Susanna tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susanna. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna. Obert tot l'any.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Viu la Fira de Tardor i la 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies. Descobreix els sabors i productes del Montseny al Mercat d'Artesania, amb tallers, activitats infantils i la castanyada popular. I gaudeix de la música tradicional amb flabiolaires, cercavila i molta música. El 24 i 25 d'octubre, vin a Arbúcies i viu la tardor al cor del Montseny. Més informació a www.visitarbúcies.com. Arbúcies, l'essència del Montseny a la tardor.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com. Ràdio Marina.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Bon dia i bon diumenge. Anem amb l'agenda d'activitats a Blanes. Fins avui tenim el tercer Blanes Costa Brava International Film Festival, el festival de cinema. També destaquem avui encara les festes del barri de Calaguidó i Mascaloret, amb diferents activitats que es fan a la plaça Montserrat Roig. A Lloret, fins al 31 d'octubre, a la sala d'exposicions de la biblioteca, hi ha l'exposició de les fotografies participants de la 30a edició del Monfoto. I destaquem a Calella, aquest diumenge, a 6:45 de la tarda, a la sala Mozart, el concert solidari en benefici d'un collig a Calella. A Maçanet de la Selva tenim la 7a edició del Festival Octubre, amb diverses activitats fins al 18 d'octubre. Fins avui, a Santa Susana, celebren el Festival Oktoberfest amb música, gastronomia i cervesa. I també a Brunyola, avui és el darrer dia de la 32a edició de la Fira de l'Avellana de la Selva.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ho escoltes? Demà, el 18 d'octubre, arriba la 37a edició de l'Oktoberfest de Calella. L'Oktoberfest original, el de tota la vida. Bandes internacionals, música en directe, DJs, tradició, bon ambient, menjar típic, sabors del món i cervesa ben fresca davant del mar. Tot a l'embalat de la platja de Calella. Segueix-nos a oktoberfestcalella.com i a Instagram. Oktoberfest Calella, l'original.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: En cap de setmana parlem d'estrenes. Arriba als cinemes Escape Room 2. En guió d'Héctor Claramunt i Joel Joan, una adaptació de la segona part de l'obra de teatre que combina comèdia, suspens, acció i els secrets entre quatre amics que de nou es troben atrapats.
1: Tornem a jugar? Merda.
2: Té tota la pinta de ser un altre Escape Room.
1: I això no és cap Escape Room.
3: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
1: Merda, aquesta no me l'esperava.
0: L'Edu, la Marina, la Vicky i en Rai es retroben 5 anys després i tornen a coincidir misteriosament en un nou local de moda situat al capdamunt de la muntanya de Montjuïc. No trigaran a donar-se que aquell establiment no és el que sembla, on un comptador que els resulta inquietantment familiar indica que només tenen 60 minuts per sortir-ne o moriran. Atenció, que aquesta setmana tenim també la segona part, la seqüela de La Red Social. Es diu El Precio de la Red. Una història basada en els anomenats Facebook Files del 2021. I més d'una proposta de terror. Rob Savage estrena el film sobrenatural La Otra Madre. Una terrorífica història on una nena de 8 anys ha de lluitar contra un ésser que amenaça la família.
4: Mami?
5: La llama Otra Mami.
4: Todavía no tengo sueño. ¿Puedo seguir jugando contigo?
6: No tienes por qué tener miedo, mami. Ella es buena.
5: Dice que se parecía a ti.
7: ¿Puedo entrar en tu corazón?
0: La segona proposta de terror és Su propio infierno. Som a una metròpoli futurista que queda envoltada per una misteriosa boira. Té tots els ingredients, una presència esquiva i letal, una jove atormentada que emprèn la recerca del seu pare. Tot plegat una angoixant odissea dirigida per Nicolas Winding Refn. I atenció a aquesta comèdia dramàtica, una història de Mota i Fernando R., que compta amb un repartiment de luxe, el propi Mota, Carra Elejalde o Olivia Molina. Es diu Arriba Tutto, una història de segones oportunitats i d'amors d'infantesa que ajuden el protagonista a recuperar la seva antiga manera de veure el món. A les ciegues hormigues anirem a Biscaya, la Biscaya dels anys 30. En aquest thriller dramàtic, un vaixell anglès carregat de carbó naufraga a la costa i una família decideix aprofitar l'oportunitat per recuperar-ne el carregament. El film es va estrenar al Festival de Locarno 2026. Tanquem amb El árbol muy, muy lejano, una aventura fantàstica basada en la novel·la d'Enid Blyton. La història segueix amb Polly i en Tim, una parella que es trasllada amb els seus fills a la tranquil·la Bretanya anglesa. Allà els nens descobriran un arbre màgic habitat per personatges extraordinaris. I pels amants del gat còsmic arriba en català Doraemon a Aventures al món de l'art. Aquesta setmana les plataformes, després del seu pas pel Festival de Sant Sebastià, arriba la sèrie El Castillo a Movistar Plus, basada en el llibre El Proxeneta. El projecte explora l'auge real del negoci del proxenetisme i les xarxes de tràfic de dones a Espanya a finals dels 90. A HBO, la segona part de Fúria, on els nous capítols no continuen les trames de la primera temporada, sinó que presenten històries inèdites, protagonitzades per un nou grup de dones. Maribel Verdú, Carmen Maura, Maria León, Anna Mena i Clara Sanz. Carrie es reinventa a Prime Video.
8: Espero que hayáis pasado todos unas buenas fiestas y todo eso. Por favor, saludad a Carrie White. Ponedselo fácil.
9: Hola, soy Sue, por cierto.
10: Hola.
9: ¿Qué vestido más chulo?
10: Gracias, lo hice yo.
8: No hace falta que lo jures.
11: ¿Qué le hicieron a mi hija?
8: Intentamos ayudarla, se le fue la olla.
12: Emergencias, ¿en qué puedo ayudarle?
10: Están muertos.
0: Basada en la icònica primera novel·la de Stephen King, arriba aquesta sèrie, una reinvenció actual d'aquesta clàssica història que segueix la vida de Carrie White, una inadaptada estudiant de secundària que ha passat la seva vida reclosa a casa seva amb la seva mare, que la protegeix ferotjament. Netflix aposta per la sèrie biogràfica Aquel, que repassa la vida del cantant Rafael i que ens fa viatjar de Madrid a Las Vegas passant per Moscou, París o Acapulco, mentre que les Kardashian estrenen una nova temporada a Disney Plus. I després de la setmaneta de pluges que hem tingut i que han tingut també en aquesta població, no volem acabar el nostre espai d'estrenes sense dirigir la nostra mirada cap a Sitges, perquè dijous 8 d'octubre es va donar el tret de sortida al nou festival, el Festival de Sitges més mastodòntic, amb 442 projeccions. Aquesta 59a edició de la Mostra Catalana compta amb la participació de 290 llargmetratges, 127 curts i la presència de 645 convidats. Unes xifres que no recordem ni tan sols en una edició tan remarcable com la del 2017, la dels 50 anys del festival amb Susan Sarandon al capdavant. I el públic de Sitges, una parròquia d'una fidelitat inqüestionable. Sembla que està acudint en massa a la convocatòria amb un augment de prop del 20%. Molts d'ells atrets per grans figures del cinema de gènere, com ara tot un Sir Peter Jackson, que rebrà el Gran Premi Honorífic. O actors i directors com Danny DeVito, Kevin Bacon, Amy Irving o Casey Affleck. Sense oblidar-nos d'un Alejandro Amenábar que celebra enguany el 30è aniversari de Tesis. La setmana vinent parlarem amb una mica més de profunditat d'aquesta nova edició del Festival de Sitges, el més important festival de cinema de gènere d'Europa. El festival d'enguany està dedicat a la figura de Carrie, la imatge inspiradora del cartell, coincidint, com hem comentat fa un momentet, amb l'estrena de la seva esperadíssima sèrie a les plataformes. Tenim, com sempre, molta varietat aquesta setmana. Molt per descobrir i gaudir.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, al Blanes Urban Fest, porta a l'escenari Sofia Gavana, ME i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del Cap d'Or. Buf! Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
4: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
3: Vet aquí un gat, vet aquí un gos... Aquest conte ja s'ha fos.
5: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Marta, demà pàdel a les 5.
3: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
2: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dents.
4: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
6: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
2: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
7: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.

0: El mar i la tradició es troben a taula. Tornen les jornades gastronòmiques del calamar a Arenys de Mar. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, vine a la vila i deixa't sorprendre pels millors plats amb calamar. A més, gaudeix d'activitats, descobreix els secrets del patrimoni marítim i participa de les propostes per la mainada que completen unes jornades per gaudir en família. Consulta el programa a arenysdemar.cat. T'hi esperem.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
7: No acostuma anar acompanyat d'una bona
8: salut. Moltes coses.
9: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona.
10: Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana.
11: Jo cada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
10: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú, esperes que algú t'agafi.
11: No, que algú t'agafi. Però que t'asseguris que hi ha algú a l'altre costat.
12: Que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lliure.
13: És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, visitar-lo amb freqüència.
14: Atrapar Correcaminos, patines coete marca Acme.
15: Sobre el Correcamins, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar a l'empresa Acme.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
16: ¿Qué hay de nuevo, viejo?
5: Radio Marina. La cançó de la setmana a Radio Marina.
15: Aquesta, sens dubte, és la setmana Oques Grasses i és per aquest motiu que nosaltres hem fet una proposta realment especial. Tres temes d'aquesta banda que fan història aquesta setmana amb aquests quatre concerts, inicialment dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre, tot i que aquest primer concert, amb les inclemències tan tremendes del temps, va haver d'ajornar-se a dijous. Una darrera remesa d'entrades, el 22 de setembre, va fer embogir a molts dels seus fans. Fins a un 830% es van disparar el preu de les seves entrades. Un dels grups més estimats que sembla que diu adéu de manera no definitiva, però de moment sí indefinida. I tres propostes que pots votar a Instagram i al Telegram. In the Night, un tema del 2019 de l'àlbum Fans del Sol, s'acollia un 14% dels vostres vots. Seguit per Elefants, publicat el 2021 des de l'àlbum A tope amb la vida, 36% dels vostres vots. Això vol dir que la gran balada de les oques Sort de tu, una preciosa cançó del 2024 de l'àlbum Un fruit del deliri, es converteix en la nostra cançó de la setmana. Una cançó que de ben segur crearà un moment especial en aquest l'últim concert dels quatre concerts dels Oques i que gràcies al 50% dels vostres vots a Instagram i Telegram s'ha convertit en la vostra cançó favorita d'Oques Grasses, la nostra cançó de la setmana. Comença

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Ens deixem emportar, doncs, pel deliri. I gràcies al 50% dels vostres vots, aquest sort de Tudo Casgrasses és la nostra cançó de la setmana.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Matí 360.
1: La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a distribuir cocaïna a altres grups delictius i que tenia una part important de la seva xarxa al Maresme, especialment a Pineda de Mar, Mataró i Sant Andreu de Llavaneres.
2: Parlar de Lennon és parlar d'una icona, d'una llegenda, multiinstrumentista, compositor, un dels membres fundadors de Beatles, banda entre les bandes, juntament amb Paul McCartney, va formar una de les parelles de compositors més importants i més competitives, també, del segle XX.
1: Putin s'acarnissa amb els civils ucraïnesos. Dimecres, un atac rus va causar 22 morts en un edifici del nord d'Ucraïna.
2: Arriba als cinemes Escape Room 2.
3: Tornem a jugar? Merda.
4: Té tota la pinta de ser un altre Escape Room.
3: I això no és cap Escape Room.
5: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
3: Merda, aquesta no me l'esperava.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Hola, senyor Soler.
1: Bones, senyor Costa. Sap aquests de dutxa a Girona? M'han canviat la banyera per un plat de dutxa extra pla i antilliscant i estic encantat.
0: Ah, sí? Molt més segur i pràctic que la banyera. És que ens fem grans, senyor Soler. No tindrà el telèfon de dutxa a Girona a mà. Els vull demanar pressupost per renovar el meu bany.
1: Sí, prengui nota, que aquests són bons i ràpids. Dutxa Girona. Telèfon 670-78-22-26.
2: Arriba, Fred. Ja tens el dipòsit de la calefacció ple de gasoil? A l'estació de servei Ésser de Lloret de Mar te'l portem a domicili. També servim gasoil B Mobilitat. I si tens un vehicle elèctric, fes servir els nostres carregadors ràpids. Només a les estacions Ésser de Lloret i de Pineda de Mar. Truca'ns al 972-36-38-54 o entra a la web ésser.cat, on gaudiràs de grans descomptes i promocions.
3: Ja tenim aquí la 7a edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
4: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93-765-0401. Recupera Auto, el teu desballestament de confiança.